En qualgadas moma tratgeu che eu stoppi i al telefon a domandar co fagevas ti ni estats de trufels. En qualgadas moma

en qual gada stratgeu ch'eu stoppi il telefono domandà. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna.